Lo montatge del rendit conte de la manifestació Lo Marantu de Brussos es estat realitzat per la col·lega tecniciana de Radio Lengodoc a Narbuno e a pei totes aquelles informacions presentades constituïen lo darrer número de la SASU dels 4 events la conica en lengua nord del cercle occità del país de Carcassonne amb l'Alan al micro e lo Fleps a tecnico que vos desiron a totes e a tutis un plabun estiu e rendez-vos a la dintrada.